0: sobretot a la fase final del desembarcament republicà, per donar suport al bàndol colpista. I el conde Rossi, una vegada que s'ha produït el reembarcament, queda a Mallorca i exercirà d'organització de la Falange. Era una força molt petita quan comença el cop d'estat, quan té lloc el cop d'estat a Mallorca, i en canvi, doncs, a partir d'aquest moment, de l'estiu de l'any 36, se va incrementant d'una manera molt gran la seva presència. I per un altre costat també és un instigador de la repressió. Realitza discursos abrandats per tots els pobles de Mallorca, també per barris de Palma, en els quals fa una crida a la liquidació dels rojos, a la liquidació dels republicans. Jo aquí vull esmentar un testimoni que a mi em va impactar molt, que va ser el de Julia Palazón, una veïnada de la Soledat, que era un barri on tothom se coneixia i on hi havia unes relacions doncs, quasi familiars. La situació se deteriora moltíssim aquell estiu del 36 i ella explicava que havia anat per curiositat a sentir el conde Rossi a una d'aquestes xerrades que havia fet i que ja havia fet una crida a l'assassinat dels partidaris de la República i que això havia tingut un pes important en què llavors s'accentués la repressió en aquell barri de Palma popular com era el barri de la Soledat.
1: I segurament delacions, no, David? Perquè en barris tan cohesionats, quan empieces a sembrar el miedo, también es buscando eso, delaciones entre vecinos, que las hubo y muchas.
0: Sí, efectivament. I, per exemple, jo recordo el cas d'una dona de Capdepera que va ser condemnada a 7 anys de presó i era perquè el veïnat havia sentit una conversa entre aquesta dona i el seu home, i el seu home havia fet una manifestació de crítica cap a la repressió franquista, la dona no havia dit res, no l'havia contestat, i després el veïnat se'n va a la Guàrdia Civil a presentar la denúncia i això provoca la condemna dels dos, de l'home per fer aquell comentari i de la dona per no respondre. És un exemple, no, dels milers que se poden posar.
1: Si vamos a más ejemplos concretos, bueno, no terminaríamos nunca, David, de dar nombres propios, pero sí que es verdad que la población, la sociedad mallorquina, pues tiene muy en mente los nombres de Aurora Picornell, tiene el nombre también muy presente de Emili Darder, las de las Roches del Moliná, son los casos más conocidos de represión hasta el final.
0: Efectivament, que a més són molt exemplificadors de la repressió, d'aquestes dues modalitats de repressió que te comentava fa un moment. Per un costat, la repressió extrajudicial, i és el cas d'Aurora Picornell. Aurora Picornell, que era una activista, la comunista més cèlebre que hi havia a Mallorca, que és detenguda el 9 de juliol del 36, que és quan aquí comença el cop, enviada a la presó, i la nit del 5 al 6 de gener de l'any 37, Estreta i quatre companyes més, les conegudes tres d'elles com les Roges del Molinar, i són executades aquella mateixa nit al cementiri de Son Coletes. I després, l'altre cas que tu esmentaves, que és el de Emili Darder, Balda de Palma, d'Esquerra Republicana Balear, i els seus companys Alexandre Jaume, Antoni Mateu, que havia estat Baladinca, i Antoni Maria Ques, són molt cèlebres perquè hi va haver un Consell de Guerra que se va fer conjuntament, s'acusen aquestes quatre persones, doncs a més amb un tarannà molt moderat, republicà, que no havien practicat mai ni havien predicat amb absolut la violència, al contrari, i se les acusa de rebel·lió militar, utilitzant per això documentació falsificada, i de fet són executats tot d'una el dia 24 de febrer de l'any 1937 amb un dels fets més escandalosos de la història de Mallorca. Només basta dir que en Emili Darder, que estava malalt, el varen haver d'agafar per poder-lo matar i el varen dur malalt assegut a una cadira i el varen executar, i que se conta que hi va haver gent que va anar a l'execució i va aplaudir.
1: Si nos fijamos en lo que estamos comentando, los temas que estamos tratando, David, estamos poniendo encima de la mesa lo que ocurría mientras en la península se desarrollaba la guerra. Pero a partir del año 39, una vez ya el famoso 1 de abril finaliza, del 39 me refiero, finaliza la guerra civil, ¿qué horizonte se abre en Mallorca? ¿Qué situación tenemos ya, digamos, desde un uso completo del Estado a nivel de leyes? Torticeras, por supuesto, como lo fue durante el periodo de guerra en Mallorca, pero sí que contando ya con un apoyo total de un Estado.
0: Sí, jo crec que és important subratllar això, que el 1 d'abril del 39 acaba formalment la guerra, però no comença la pau, en absolut. I, de fet, a les Illes Balears continua la repressió durant

0: amb molt d'anys. L'illa de Menorca, que cau el mes de febrer del 39, hi ha 148 execucions. A Mallorca també continua havent-hi execucions com a conseqüència dels fets de guerres, i fins a l'any 1945 encara al cementiri de Palma s'executa gent. S'aprova la llei de responsabilitats polítiques el febrer del 39 i se fan uns 5.000 expedients a les Illes Balears de persones acusades d'haver format part d'entitats que eren perfectament legals en el seu moment. I després també jo crec que és important assenyalar que, clar, que aquí a les Illes Balears, del 39 al 43 aproximadament, hi ha tota una xarxa penitenciària, tota la xarxa penitenciària que hi havia hagut durant la guerra per recloure els mallorquins partidaris de la República, del 39 al 43 està dedicada sobretot a gent vinguda de la península. Antics soldats de l'exèrcit republicà, partidaris de la República, tant homes com dones, i en aquest sentit hem de destacar doncs, tota una xarxa de camps de concentració.
1: Per exemple, el Fortí de Illeta seria una d'elles, o en Formentera, per supuesto.
0: Sí, exacte, és a dir, hi ha els camps de concentració, hi ha el Fortí d'Illetes, efectivament, és un altre cas, una presó militar, tenim la presó de dones del carrer de Can Sales i, efectivament, la colònia penitenciària Formentera, que és segurament la pitjor presó de les Illes Balears.
1: Nos queda un apartado por comentar que también es muy interesante, David. Siempre se ha hablado que durante los primeros años del franquismo todavía había activas, no sé si llamarlas células, pero en cualquier caso, una resistencia organizada que seguramente iba en paralelo a también ese sentimiento de esperanza que podía existir de que los aliados consiguieran una rápida victoria en Europa contra la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, etcétera, y que pudieran derrotar a Franco una vez acabara la Segunda Guerra Mundial. Eso ya sabemos que no ocurrió así, no pasó, pero sí que había cierta esperanza y seguramente eso alimentaba una propia resistencia que la hubo en Mallorca. Es interesante.
0: Sí, sí, efectivament. És a dir, aquí no hi va haver guerrilla, això és cert, però sí que hi va haver una resistència clandestina en partits polítics i sindicats que comença a sorgir a partir de l'any 43, aproximadament. Se reorganitzen el que eren els partits que hi havia hagut abans del 36. Hi ha fins i tot un exèrcit republicà clandestí, que això és nou, la FARE, Agrupación de Fuerzas Armadas República Española, i com tu comentaves, tenen militants, cèl·lules organitzades, estan organitzats per sectors, publiquen propaganda, és a dir, hi ha pues, 7 o 8 capçaleres editades a Mallorca de periòdics antifranquistes, té una acció en el terreny sindical i són objecte, evidentment, també de repressió. Tenim localitzades una quinzena de batudes, consells de guerra i condemnes a mort no, però sí peticions de pena de mort i, sobretot, hi ha la caiguda i que per mi representa el final de la Guerra Civil en sentit ample, que és la de la primavera de l'any 1948. Cauen uns 80 militants antifranquistes i, sobretot, n'hi haurà un, Joan Albertí Moll, que és el màxim responsable del Partit Comunista, que acabarà condemnat a 16 anys de presó, tot i que podrà fugir abans i morirà a França en el més absolut anonimat.
1: Olvido, també, des de luego. Pues David Ginar, te agradecemos muchísimo tu participación en este programa especial, porque nos ha servido también muy bien para conocer los efectos inmediatos, sobre todo sociales, a raíz del golpe de Estado que se produjo, en este caso en Mallorca, que no triunfó, pero que derivó en una guerra civil y que finalmente en el 39, bueno, pues pudo sembrar todo el miedo con todas las armas de lo que ya era un Estado totalitario. David Ginar, lo dicho, profesor de Historia Contemporánea de la UIB, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
2: 90 aniversario del golpe de Estado de 1936.
1: Y antes de despedir la jornada especial de este 18 de julio, no queremos marcharnos sin escuchar antes la cita habitual de cada sábado, que también hoy tiene un carácter especial. Vamos con las reflexiones de nuestro colaborador, Gonzal López Nadal. Yo me